0: matí, l'úpul sube i diu... Cucurucú! Ei, Cali!
1: Cuti, cuti, cuti, cuti, cutés, cucutés! I com ves tu amb el tio, cucutés, cucutés!